0: Ràdio Ontinyent, Cadena SER.
1: Hi ha moments en què comptar amb algú de confiança marca la diferència. A l'Associació de Malalts Crònics d'Ontinyent, AMCO, treballem cada dia per proporcionar molt més que ajudar a domicili. Oferim companyia, cura i tranquil·litat amb una atenció propera i adaptada a les necessitats de cada persona i de la seva família. Ens trobaràs al carrer Salvador Tormo, 44, o pots telefonar-nos al 610-269412. AMCO, cuidem persones, milloren vides.
2: Arriba agost i la Vall d'Albaida s'ompli de festa. Del 8 al 18 d'agost, viu les festes d'Alfarrasí. Sent l'emoció de la gran entrada de moros i cristians, divertiste amb la cavalcada humorística i compartix el sentiment dels nostres actes religiosos. Música, rebeldes i tradició t'esperen. Consulta tota la programació als canals oficials de l'Ajuntament d'Alfarrasí. No te ho penses i vine a viure-ho.